0: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família. Més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. 93.7 FM.
1: ¿Tienes algo,
2: ¿Tienes algo que vender?
1: ¿Buscas trabajo?
3: ¿Necesitas un empleado?
2: Pues no te lo guardes.
4: ¡Corre!
1: Ve
3: y dile.
5: El programa de compra-venta entre particulares y ofertas y demandas de empleo de
1: Cope Villena MQR.
5: Para insertar tu anuncio, entra en la web de Cope Villena MQR y pulsa en
1: Anunciarse.
5: Y ojo, porque en nuestros estudios también hay un montón de objetos perdidos esperando a sus dueños.
1: Porque lo que tú ya no quieres puede ser justo lo que otro está buscando.
4: 93.7 FM MQR.